Ze bejtade kom mamma mot matte Miriam Able. En mot matte bejade ta vote te måste jag spela. Bella, bella, bella, me ya es muy bueno.